can't go wrong trying to make things right.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i...

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Escolta Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

wrong, trying to make things right.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Escoltes, ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
5: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Escoltes ICAT.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

si és mama, visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al fin i al precipici, qüestionais des de l'inici,

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
3: De què va el programa?
0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pida. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
4: No sé si...

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. ICAT Weekend.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Dofim Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Escoltes ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Aicat.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues, on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Anne Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Escoltes, ICAT.
10: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
3: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Sí, sí, l'Elga és nova.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
4: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
6: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en camps.
7: De què va el programa?

0: Escoltes, Icat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues, on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
1: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
3: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Escoltes i cas.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
1: ICAT.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A ICAT.
3: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Oh, baby, I'm tired.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
3: Escoltes ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

cas de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Oi! Mierda!
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
4: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
9: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
6: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
0: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'heu el nom.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això, després cops.
4: De què va el programa?
1: ICAT Weekend.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
0: Escoltes ICAT.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
3: I'm too bossy to catch feeling for a hoe. I should be exhausted, I've been running shit for show. Don't ask me about no nigga, baby, if you know, you know. Bitch, I'm flowing million.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts. Balleu, balleu. La pista de fusta engega un dia més. Miqui Puig als plats et diu hola. I sonen els senyals horaris de les 8. De 8 a 9, de dilluns a dijous, a la FM. I sempre a Trescat Cultura. Balladors i balladores, pistes de fusters, diguem-nos com vulguem, però som sempre aquí. A migdia, si teniu moltes cuques, podeu anar a la recerca dels digitals que ja són a punt. Una temporada més. La confiança ens ha fet tornar i jo us ho he de tornar amb cançons boniques, amb somriure rere la cabina i amb una selecció acurada que comença ja mateix. Beyond, Forget,

pop elegant fet amb sintetitzadors a càrrec de Bayon, un projecte unipersonal que té ja una pila de discos, 4 i aquest Filters. Es presenta amb aquesta Foguet. Diu que hem d'oblidar, perdonar, que els trencaments hi són i que els necessitem cada dia, com necessitem caixes de ritmes per ser millors. Marissa Neumann. Fresh Ice.

Més elegància no la trobaràs a les zones, i menys aquesta hora. Marisca Nerman. Això es diu Free Ice, una de les peces d'un EP preciós anomenat Finding Our Way Back Home, un disc del 2021 que els amics d'AXE Records des de València em regalaven en format vinil, que m'ha ballit un xarbus. Marisca Nerman i ara Megatronic, All I See. Agafeu-vos fort, perquè l'electrònica i el soul es troben, i quan es troben

0: profund, gospel soul, house music, i cases de ritmes embogides. Carisma Revision Club Mix, la veu de Fazima Heart, aquest All I See, una de les peces de There is Truth in Gospel, de Megatronic, que arriba amb unes revisions necessàries i boniques. Ets a la pista de fusta, la sessió de ball d'ICAT.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
0: Sempre sota la bola de miralls. Small Blakes, Royco. Més cançons de novetat per la nova temporada de la pista.

Quan un mac de la xistera en Roico es va traient en aquesta peça trucos i trucos que m'encanten, caixes de ritmes, veus robòtiques de l'electro, parada i engegada. El paraiatura és molt, molt fascinant a la música de ball, sempre funciona. Ets aïcat a la ràdio que ens diem pista de fusta. Hem tornat, com torna el torró per Nadal, com tornen les oranetes, o el laptop. Me to three, el luxo. El ball és amb vosaltres, els baixos ens porten vibracions a l'entrecuix, i això no s'atura.

de bo. End-to-end luxo i la veu de Nef, amb dues ve baixes. Palop Tap, una peça d'escarada vigorosa i fresca per aquests dies que encara són de calor i encara són d'estiu. Pista de fusta, està tot l'estiu preparat, un repertori que avui estic engegant com hem engegat els darrers dies. Perquè no ens oblidem que la pista sempre ha d'estar alerta. Sparrow, J-Face, la veu de Curtis Well, Deja Vu.

canònica, un so molt modern, un so d'ara mateix, un toc d'afrobeat, i en els que reverberen, i la veu de Curtis Wall amb aquest déjà vu. És el so eivissenc, és un so comercial alhora, però que si està ben fet, ha de tenir cabuda la pista, com tenen cabuda la pista tot el que siguin tambors, metall, gent que ens fa ballar, gent que té cada dia entre seia i seia. Fer música de ball és esparro i ja hi feix. Cap ballador sense ballador, sense la pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Fuego, Kelly River, amb un remix de Frenzy. La tradició més calenta de la música de ball, feta per llatins, amb Kelly River.

un bé de Déu, un mare de Déu senyor de percussions, en aquest remix de Francès, amb un original de Kelly Reverb. Kelly Reverb és de Dallas, heu sentit bé, de Dallas, però la seva tradició, el seu amor per al house de Nova York, fa que manufacturi peces com aquestes irresistibles, amb una versió d'app que serà a punt d'arribar, que ja la tinc a punt per darrers dies, propers dies, i que avui serveix per posar una bandeja votant perquè entri Robbie Rivera, un mestre del house, un altre clàssic. Robbie Rivera, Raflo i Fina Four, Running Free, Jason Chance, Extended Mix. Recordeu de fer xassant pels títols complerts. On ha trascat cultura, allà hi ha l'històric. Aquí gaudir, ballar i maluc en l'aire.

et poses a sofrejar, a rastrejar Robbie Rivera i arribes fins molt enllà, fins quan el house era només de clubs foscos amb embrasies de gent descastada del carrer abans de que es fes música per rics. Robbie Rivera, Refio i Fina Four signen Running Free. Jason Chess en fa aquest Extended Mix, que és mel en boca. Torna perquè ens va encantar aquesta revisió del Beat Goes On dels Whispers amb Adam Ten i Rafael agafant el sampler, exprimint-lo com si féssim un plat d'alta cuina pel ball i el gaudi de pista de fusters.

tenim ja uns hits de la temporada. Només portem dues setmanes. Adam Chen and Raphael, Beats Gone On. La tradició d'agafar samples de soul i de funky, com aquesta increïble dels Whispers, amb un resultat més que excel·lent. Ets Aicat de la Ràdio Inquieta. Programes de ball, es diu Pista de Fusta. Si no ens coneixies, sigues benvingut. Pregunta, indaga. Aquests que són al fons de la pista són balladors ja veterans. Ells t'indicaran les bogeries que fa el pitjor que hi ha.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Viva la fiesta.
2: La festa no s'esgota i tarda rere tarda hi ha cançons que es riuen per acabar-se. Ho va fer aquest I Got The Music, de Lodge, la seva versió àcid, amb els seus blips on bleps. Em va tornar boig. Per això torna, per això segueix ballant al mig de la pista. La massa embogida.

Binga, binga, fotli, folli. I got the music. Lodge, el productor italià, el milanese, amb aquesta peça, amb aquest acid mix, amb una pulsió funky i una veu d'aquelles que diu que tenim la música. La música sempre hi és, no marxa, és esgotadora, perquè ens fa ballar. Però aquest esgotament és com quan fem esport, quan fem l'amor, que al final hi ha un plaer tan i tan gran que no ens el treu ningú. Ets a la ràdio inquieta, ara arriba Charlie Vic, arriba en Shani, True Life, amb l'Aigor Amen, amb un dat vocal que ja ens va encantar i que torna després del redoble.

0: imparable, em fa embogir. És Charlie Big Shiny True Life, amb aquest I Got A Man. Tots els trucos del UK Garage, el house de tota la vida, posats al servei d'aquell Sugarbox Tap, la ràdio inquieta i la pista de fusta. Té la sort de tenir pista de fusta, els balladors fidels, que durant l'estiu em demostreu una joia, un carinyo, com el Santiago Bernés, ballador incansable, que amb la seva dona ballaven a la pista d'Horta de Sant Joan i em va regalar mel, mel feta per ell. Un pista de fuster apicultor, amic i ballador, a qui va dedicar part d'aquest repertuar.
1: If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Tenim un repertori que no s'esgota i la recta final us farà ballar com ens fa ballar sempre que venim aquí. Malone Moguès, Like I Do, Fiaturin Nina Ebra. Són cançons de ball que arriben, algunes es queden, d'altres només les ballarem una vegada, però qui vol més? Pista de footsteps, ara entra el baix i tot canvia, sempre canvia quan entra el baix.

El ganxo repeteix, fet per aquest orgue, de Bauhaus, que ha servit a tantes peces que coneixem, que hem ballat i que ens encanten. Malone Moguès, el productor, invita Nina Nebra i posa una lletra de necessitat. Tinc un amic, en Quico, que quan anàvem a ballar l'aigua i el privat es posava sempre dintre el bafle. Acabàvem els vespres que l'havíem de treure el seu cap allà dins, mentre els baixos li taladraven el cervell. Per això, quan he vist que aquesta peça es titulava Closer to the Sound, he recordat en Quico i el seu cap a dins del bafle.

0: una crítica d'aquest disc. Infinite Now de Two Shells. Diu que les cançons sembla que les hem sentit abans, que venen d'un futur o d'un passat que hi érem. Es diu un Two Shells. Això es diu Closer to the Sun. I el seu disc és com una petita o dels 90. Pots trobar-hi trance i pots trobar Europop i pots trobar coses boniques. La pista de fusta es despedeix per avui. El darrer cartutxo reposa en el plat dret i Miqui Puig els plats et dius gràcies. Tornem-hi demà. Torneu a venir, com cada tarda a la Ràdio Inquieta, a la sintonia d'ICAT.
1: Right, will you listen to me, please? Please, Raid, this is an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
2: Pista de fusta. Pista de fusta.
0: Aquest senyor als 90 va canviar les regles del joc. Torna amb la col·laboració de Natalie Williams, Goldie, el rei del drum and bass, amb Jungle Days. Sigueu feliços i balleu. A Contramaluc, Goldie despedeix la pista d'avui.

0: Pista de fruita, dents clars.
1: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
0: Escoltes Icat. Bits per minut, amb Òscar Broc.
2: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem? Soc l'Òscar Broc, preparat ja per punxar-vos la millor música electrònica amb la sempre inestimable ajuda del Víctor Villar des de la cabina de so. Moltes ganes de començar, però abans, recordatori important, teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i, evidentment, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui ballarem amb una variant de la música house que ha triomfat en els últims anys i que està cada cop més de moda. Parlo del house lent, el house tranquil, el house més relaxat. Això són ritmes chill que es poden ballar perquè estan carregats de groove. Avui, a Beats per Minut, tenim Nit de Soft House. I vinga, va, després de la xapa inicial, anem ja amb el que més ens agrada. Comencem amb l'electrònica més elegant, l'electrònica d'etiqueta, cortesia del londinenc Catching Flies. Amb la cançó Marseille comença ja Beats per Minut.

Una mica de house, una mica de soul i una mica d'adonisme. És la música del britànic Catching Flies i ens quedem a l'escena britànica actual per escoltar un dels tracks més recents de la vocalista Georgia Smith. Una col·laboració amb Dame Dame, un duet de Birmingham que ha treballat amb ella en ocasions anteriors. La cançó es diu Freedom.

És una delícia aquest house polirítmic i calent que proposen els britànics Dame Dame, amb la inconfusible veu de la diva del UK Garage, la gran Georgia Smith, i d'una veu prodigiosa a una altra, la de la nigeriana Aira Star, una de les artistes africanes més internacionals en el panorama electrònic. Del seu àlbum de 2026, Stargirl, escoltem la cançó Midnight in New York.

Avui ballem amb la calma, el ritme del house més suau, més melòdic, i tenim grans productors i grans veus, com és el cas de la següent cançó, on s'ajunten el productor de house i R&B de moda a Nova York, el gran Kai Tranada, i la veu inconfusible de la Shailia. La cançó es diu So Good.

Ens agrada molt aquest format amb tant de soul i tanta escalfureta musical. Ja ho sabeu, la música no s'atura mai a beats per minut. Continuem amb una altra veu i una altra presència imponent, la nord-americana Victoria Monet, una cantant i productora finíssima que ens porta la cançó Reach Out.

soul, tot ben barrejat a la coctelera de la Victoria Monet. I ens posem encara més íntims i mandrosos ara amb el disco house psicodèlic que proposa el duet britànic Dusky, demostrant un cop més perquè és una de les forces electròniques més potents de l'actual escena britànica.

I'll be there for you, darling. I del pop disfressat de música de ball de Dusky passarem a la música de ball disfressada de pop de Lost Frequencies. El productor belga, conegut pel hit Are You With Me, s'ajunta amb Tom O'Dell per facturar un hit marca de la casa. Es diu Black Friday.

0: Els déus de la música electrònica tenen un nou punt de trobada a la ràdio. Beats per minut, amb Òscar Bro.
1: Continuem flotant en la cara més relaxada del house i ho fem amb un mestre de la música de ball amb sentiment. És l'alemany Ben Bohmer, amb una balada house meravellosa que es titula Caught Up in the Fire.

èpica somiadora del house melòdic de Ben Bomer, fiabilitat alemanya indiscutible. També és indiscutible la sensibilitat d'Undertone, un productor misteriós desconegut que fa peces de house amb piano molt relaxants. D'Undertone escoltarem la cançó Platoon.

I de la bellesa del house d'Undertone saltarem al romanticisme pop del productor francès Valmont, que ens proposa 3 minuts de house superchic amb la veu de l'Angèle Borchat. La cançó es diu 1000 points.

I després del French House canviem de groove. Viatgem de París a Londres per escoltar la remescla que Jada G va fer del grup de pop urbà Flo. Una cançó que segurament heu escoltat a la ràdio. La cançó es diu Mood.

0: La música amb què somien les ovelles elèctriques. Els ritmes que escolten els androides. Beats per minut, amb Òscar Broc. Escolta, Zicat.
1: Avui toca relaxar-se, deixar-se anar sense fer escarafalls. Avui tenim sessió de Soft House i continuem amb un dels mestres francesos d'aquesta moguda. Es diu Folamour i barreja música brasilera amb jazz. La següent cançó es diu Zubi.

seguir del saxo i dels ritmes sensuals de Folamour, farem un salt cap a l'estudi dels australians The Avalanches, que afegeixen a l'equació a la gran estrella de l'underground britànic, el gran Jamie XX. Això és un temacle i es titula Every Single Weekend.

Potser com una reacció als ritmes electrònics més accelerats, el house més relaxat s'ha convertit en un dels gèneres amb més projecció dels últims anys. I continuem amb un mestre de Detroit, Moody Man, remesclant una cançó del trio James Brown i d'una llegenda viva de l'electrònica, amb Fiddler, una cançó que es titula Take Me As I Am.

impressionant aquesta mescla de house pausat, R&B i soul clàssic, cortesia del house master de Detroit, Moodyman. I de Detroit saltem a Colònia, Alemanya, una gran ciutat gris, una ciutat fascinant, d'on han sortit alguns dels millors productors de techno i de house d'Alemanya. Un d'ells, el veterà Michael Mayer. I de Michael Mayer escoltarem aquesta cançó que es diu Erbirmont.

Mestre de mestres, és l'alemany Michael Mayer fent-nos flotar amb el seu house psicodèlic. I continuem buscant freqüències ballables que ens relaxin el cervell, que bona falta ens fa. I ho fem amb Lofi Cassette i amb el seu house oníric de somni. La cançó es diu For Love.

I amb la flipamenta d'aquest house vaporós del Lofi Casset arribem ja a la recta final del programa. Farem una cançó més, però abans recordeu que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i, evidentment, també a la plataforma digital 3Cat. L'Òscar Broc, un servidor, i el Víctor Villar, des de la cabina de so, ens acomiadem amb Fred Everything, Robert Owens i Wajid, amb un tamacle rodó de soft house, la cançó Never. Amb ella marxem. Adeu, família!

0: John Hunter, amb Raúl Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo feliç d'obrir aquí, a la sintonia, dedicat una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons dedicat.

0: gràcies per sintonitzar ICAT. Moltes gràcies per connectar amb el Son Hunter, un programa de la ràdio pública catalana que escaneja el sotabosc de les escenes musicals.
1: Son Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: I avui engeguem el Son Hunter estirant l'estiu al màxim. I ho fem a ritme de música surf i rock and roll amb el FestiSurf Costa Brava 2026. En un moment parlem amb l'organització d'aquest festival que es fa a Castell d'Aro i que recupera l'esperit i les sonoritats dels anys 50 i 60.

0: la cançó que dona títol al disc del 2013 Ecosonic El Dorado de Becky Dickerson, un dels caps de cartell del FestiSurf Costa Brava 2026, donem la benvinguda a l'amic Àlex Bosch. L'Àlex és responsable de l'organització del festival i amb ell repassem el cartell de l'edició d'aquest any.
1: Bona, Raül. Què tal? Bueno, molt contents, un any més de tornar a estar al Sound Hunter, una nova temporada. Aquest programa imprescindible per tota la scena underground, com sempre dius. I res, molt contents de que ens hagis tornat a tenir en compte per al FestiSurf. Res, aquest any, un altre cop, els últims latecs de l'estiu, els tindrem el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. I res, un cartell que aquest any hem combinat això una mica el mateix de cada any, el surf instrumental, el garatge, el rock and roll dels anys 50, 60... Aquest any comencem amb una banda de Madrid que són els Bank Robbers, que obriran la nit del dissabte, que fan un, practicar un rock and roll de l'any 50, rockabilly, bueno, estan conduïts per un mític de l'escena de Madrid com és en Marcos Sendarrubias, i la veritat és que el seu disc Underground Folk Records ens ha encantat, és el Delinquent Rock and Roll Gang, i a la cap vam sentir, vam veure que era la banda perfecta per obrir aquesta edició del FestiSurf i estem molt contents de tenir-los.

0: Ivan Roberts, emulant Bob Dylan des del seu disc Delinquent Rock and Roll Gang. Aquesta banda madrilenya de Bank Roberts és un dels noms del cartell del FestiSurf 2026 que es fa els dies 19 i 20 de setembre a la sala Font del Ferro de Castelldaro. Avui al Sound Hunter amb l'Àlex Boix, membre de l'organització del FestiSurf, repassem el cartell del festival que obrien de Bank Roberts.
1: Tot seguit tindrem una de les sorpreses més grans que vam tenir l'any passat amb el seu disc, que són els polonesos i Jessica and the Surfers, que vam al·lucinar. O sigui, vam escoltar el disc que han tret amb High Tech Recordings i ens va explotar el cap, perquè semblava un disc que estigués gravat als anys 60. És a dir, és increïble el so que tenen. És el surf clàssic i pur de com es va iniciar tot. I creiem que, bueno, per nanos superjoves, o sigui, molt contents de tenir-los, i que vinguin a part un grup de Polònia, que és sorprès, però, bueno, això ens ha demostrat que a la Mar Bàltica també hi ha bones onades.

0: Night Owls, la música de E.J. Siak and the Surfers, sonant al So Hunter. La banda polonesa presenta el seu disc homònim, el seu debut llarg, el dia 19 de setembre al FestiSurf Costa Brava 2026.
1: Tot seguit en Decca Dickerson amb els Torontos. Bueno, querida, en Decca Dickerson, més de 40 anys de trajectòria, un tio que ha liderat a Time at Youth, bueno, 20.000 bandes, que ha estat el pioner, bueno, els pioners o dels grans capos del flat rock and roll, i a sobre, quan juntes això amb una banda com los Torontos, on també el flat rock és el seu segell, aquest esperit dels anys 50, creiem que serà una festa a Porto lo Alto, que es diu, o sigui, que serà un... és això, és quasi bé... bueno, portava molts anys que volgués, que volíem que vingués, i al final ho hem aconseguit, i juntar-los sobre amb los Torontos serà una autèntica bomba. O sigui, sembla ben bé un grup que hagi nascut per tocar el FestiSurf.

Mexicali Rose, Deke Dickerson inclou aquest clàssic al seu disc Number One Hit Records juntament amb els Ecofonics l'any 1998. El veterà Deke Dickerson aquest 2026 s'associa amb la banda barcelonina Los Torontos per pujar a l'escenari de la Sala Font del Ferro de Castell d'Aro dins del FestiSurf Costa Brava 2026. Això el 19 de setembre. Los Torontos, que sonen així de bé al seu debut del 2023. Say Hello! No problem, big problem.

0: problem.
1: No problem, big problem. Los Toronto sonen el Song Hunter Dica des del seu disc de debut del 2023, Say Hello. Los Torontos de Barcelona, que acompanyen el nord-americà Deke Dickerson a Castell d'Aro dins del FestiSurf 2026, el cartell del qual seguim repassant amb l'Àlex Boix, organitzador del Sarau.
2: I per tancar la nit de dissabte, bueno, que explicar la Wau Los Arcs, o sigui, per nosaltres una de les millors bandes de garatge del món. Estem increïblement contents que puguin venir. Portàvem molt de temps a darrere, sempre parlàvem amb en Sato, el baixista, que bueno, també ell fa de road manager i ve bastantes vegades al FestiSur i sempre, a veure quan vindreu els Wau, a veure quan vindreu els Wau. Com bé sabeu, es van dir que paraven i per sort ara han tornat, fins i tot em sembla que estan gravant, tenen previst de gravar un nou disc, i la veritat és que és un plaer, perquè és un grup que, bueno, els discos ja són bons, però els que han tingut la sort de veure'ls en directe és una, bueno, és un d'aquells directes que no fan presoners, o sigui, en Juanito al capdavant, amb un ritme que, bueno, amb el farfissa, amb la bateria, amb la guitarra, és que tot és com un combo, és una locomotora de pur garatge, que la veritat és que se'ns farà viure, bueno, una de les delícies, creiem, d'aquestes 14 edicions del FestiSurf. És un dels que sempre hem tingut més ganes de portar i al final ho hem aconseguit. I després, bueno, ens quedarà el diumenge el Vermut. Hi ha, bueno, és Cheese Bandit and Kiss Bandit. Nosaltres vam conèixer el projecte, que és l'Ivan Castro, és una persona a la que admirem molt, que com a tipògraf i calígraf és un tio que és un geni, bueno, ens encanta com treballa l'Ivan Castro. Vam descobrir que tenia aquest projecte per l'anamell de Cheese Bandit i ens va dir, hòstia, si vull anar al FestiSurf tinc que agafar-me uns bandits, i s'ha acompanyat de tres bandits, i res, ens va presentar surf instrumental al 100%, amb versions i de tots els grups d'aquella època, i la veritat és que és això, però també donant-li el seu toc de bandes sonores de terror, de ciència-ficció de sèrie B, bueno, que una mica serien tipus un Manos Tromano, Mr. Chaps, i la veritat és que estem molt contents. A més de tot això, durant tot el cap de setmana tindrem a dos punxadís acompanyant la nit de dissabte i el Vermut. Tindrem en Peter Bogalú als plats el dissabte i en Mr. Bon el diumenge, o sigui que molt contents de com acaba.

0: aquesta és la versió de l'original dels Psychos Demolición, interpretada pels Wow i Los Arcs. La trobes al disc Cantant en Espanyol dels valencians Wow i Los Arcs, banda que pots veure en directe aquest any al FestiSurf.
1: FestiSurf és una iniciativa de l'Associació del Cinema amb el suport de l'Ajuntament de Castellà de Prats de Vic-Segaró. Aquesta és la seva 14a edició, un festival de surf per despedir l'estiu amb entrada lliure. Recordem que recomanem a la gent que vagi al web o al nostre Instagram i facin la reserva prèvia de l'entrada, doncs l'aforament és limitat. Per tant, això sí que ho recomanem, que si podeu reservar l'entrada prèvia ens ajudeu. I res, durant el festival doncs, trobareu, a part d'aquests concerts i aquests punxadiscs, doncs, també hi haurà parades, hi haurà food trucks, sabeu que hi ha el servei de bar. Bueno, això el que proposem cada any, una festa per dir adéu a l'estiu, a ritme de bon surf, de bon rock and roll, de bon garatge, de retrobar-se amb amics, de prendre una cervesa i res, us esperem a Castell d'Aro, a la sala Font del Ferro, amb moltíssimes ganes. Ja ho sabeu, aquesta sala que és perfecta per al FestiSurf, estem molt i molt contents. I res, això, amb moltes ganes de que vingueu tots i ens veiem. Raül, una abraçada molt forta i Son Hunter forever. Que vagi bé. Adéu.
0: Doncs moltes gràcies, Àlex, i una abraçada també per tu. L'Àlex Boix, organitzador del FestiSurf, que avui s'ha passat pel Son Hunter per fer-nos 5 cèntims del que ens trobarem els dies 19 i 20 de setembre a la Sala Font del Ferro de Castell d'Aro, amb entrada gratuïta. Tens els horaris i tota la resta d'informació a FestiSurf Costa Brava, tot junt, festisurfcostabrava.com. Tanquem portada dedicada al FestiSurf 2026 amb el tema més surfer dels Wow i Los Arcs, Rei de Tablista.

0: go, go, go.
1: Song Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals amb Raúl Hinojosa.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter, i aquesta que acaba de sonar es diu Tired of Being Alone, una de les cançons que la mítica banda barcelonina The Meows va incloure al seu disc del 2011, All You Can Eat. I tens una magnífica oportunitat de veure'ls en directe dissabte 19 a la sala Abloat de Barcelona, a la festa del 15è aniversari del bar Psycho, també mític refugi per a roquers al barri del Poble Sec barceloní. A la festa, a més dels Meows, també pujant a l'escenari de la Bloat, Crisis de Personalitat, Banani i també les barcelonines Radioactives, que punxem ara al Son Hunter des del seu primer disc del 2023, Rebellion, amb Roquear, Roquear, Roquear. Elles són Radioactives.

I així és com sona Eclipsi des del nou treball de Les Cruet. La banda del Montseny publicava a la primavera el seu nou disc, un disc titulat Eco, on trobem aquesta Eclipsi. Les Cruet és un dels noms de la nova edició del Sugar Illegal Fest, aquest sarau alternatiu al mercat de la música viva de Vic, que es fa a la capital d'Osona coincidint amb el mercat i que ja celebra la seva 27a edició amb les actuacions d'un bon grapat de bandes, entre elles, per exemple, Les Cruet, Mendra, Zombi Pujol, FP, Sorroca, Serpent i, entre d'altres també, el cantautor antifolk català Maurici Rivera al capdavant del seu grup The Missing Leads, que sentim ara amb I Love My Record Label and So Should You. Estimo el nou segell i tu també hauries de fer-ho. The Missing Leads.

I aquest és Brian Stepa. L'australià publicava l'any passat el seu nou treball, un disc que es diu I See It Now, disc on trobem aquesta Version of Me. Brian Stepa estarà presentant les seves noves cançons en directe el dia 1 d'octubre a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. En una nit on també pujarà a l'escenari el músic local, bé, nascut amb el sereny, però ganxó d'adopció, Xavier Calvet, que al marge dels Bullet i els altres projectes musicals on hi participa, ha publicat un parell d'àlbums en solitari, plens de grans cançons com aquesta, Lovers for All Time, que surt al seu disc Crosswinds del 2019. Ell és Xavier Calvet.

0: Seguim ICAT, seguim el Sound Hunter, caçant cançons com aquesta CBA, que trobem al disc Party School dels californians Mood Lighting, que aquest agost han publicat el seu nou disc, el tercer LP, des del seu debut al 2020.
1: Sound Hunter, descobrint cançons.
0: Més novetats, The Autocollants és una banda de Portland, Oregon, que el 1999 va treure un disc, el seu únic disc, un disc que et recomano revisitar si t'agraden les sonoritats indie-pop dels anys 90. Es diu Why Couldn't Things Just Say the Same? Per què les coses no poden seguir igual? Doncs es veu que no van trobar resposta i la banda va desaparèixer. L'any passat, 25 anys després, van publicar un recull de maquetes i inèdits d'aquella època i és ara, el 2026, que han deixat anar un parell de cançons noves. I una és aquesta, I Wanna Go Back, The Autocollants.

0: I aquesta és una de les noves del trio de Sydney, Sleepy. Els australians debutaven el 2015 i després d'un parell d'EPs i un àlbum el 2020, comencen aquest 2026 a avançar material per al seu nou treball. Clean Clothes és un dels nous senzills de Sleepy.
1: Song Hunter, Aika.
0: I qui també té nou material és el grup de Chicago Beach Bunny. El tema es diu July i és, de fet, una versió pròpia. Beach Bunny la van incloure al seu EP del 2016, Pool Party, quan la banda començava i gravava les cançons a casa seva. 10 anys després, el grup vol agrair la fidelitat dels seus fans, tornant a gravar el tema i fent que soni així de bé. July, Beats Bunny.

0: més novetats al Son Hunter dedicat, aquesta es diu Closer i la trobem al nou treball, el segon LP del duet londinenc Atmos Bloom.
1: Son Hunter, descobrint cançons.
0: I també de Londres ens arriben les noves cançons de Raycard, noves cançons d'aquest nou grup format per músics veterans de l'escena indie anglesa, músics que militen o van militar a grups com Heavenly o Dolly Mixture, entre d'altres. S'han ajuntat i aquest 2026, a principis, han publicat el seu debut homònim i ara, a la tardor, surt un segon LP que es diu com aquesta cançó, Two Steps at a Time, que té el so de Railcard.

0: I abans d'acabar, una novetat més. Aquesta ens arriba des de Minneapolis i la firma un grup que es diu Absolutely Yours. Aquesta Flight Simulation és un dels avançaments del quart disc d'Absolutely Yours. I aquesta simulació de vol, Flight Simulation, dels nord-americans Absolutely Yours, ens deixa la recta final del Song Hunter d'avui.
1: Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia Ericat, o sempre que vulguis, en podcast a la plataforma 3CAT. Tanquem amb una última recomanació. Dijous 17 de setembre tens una magnífica oportunitat de descobrir la música de Rashid B en directe a l'Helio Gabal de Barcelona o al dia 18 al Mercat de Música Viva de Vic. Jo no m'ho penso perdre. Amb el tema Al Om, del seu disc Al Gorba, et deixo amb Rashid B. Adeu!

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Escoltes i cal. El Fotimer, amb Àlex Torío.

Hola amics, benvinguts al Futimer, un programa que de manera força arbitrària i momentània s'ha quedat per uns dies fundejant el 1972. Si la setmana passada escoltàvem el Ziggy Stardust de Bowie, que es va publicar l'estiu d'aquell any, doncs avui tirem uns mesos enrere, fins al febrer, per escoltar l'obra que va posar Neil Young al vell mig de la carretera, fent servir les seves pròpies paraules. Ella, el 1970, havia publicat el seu tercer disc en solitari, l'increïble After the Gold Rush, i també amb Crosby, Stills & Nash havia publicat el importantíssim, que vam escoltar l'any passat aquí, Déjà Vu. Així que havia guanyat prou diners com per comprar-se un ranxo i fer un canvi de vida, una vida més rural. Allà en el ranxo s'hi va construir un estudi de gravació a la pallissa, però coses del món rural, aixecant uns troncs, concretament de noguera, tinc entès, es va fer una lesió molt bèstia a l'esquena, una hèrnia discal que va requerir cirurgia. I feia tant de mal que no podia tocar de peu ni carregar una guitarra elèctrica. I això explica, en part, que s'apropés més a la guitarra acústica i a tocar assegut. Podeu trobar fàcilment alguns vídeos de l'època, especialment una actuació a la BBC, a principis del 71, tocant en aquestes condicions, ell sol, amb la guitarra i a una cadira sense aixecar-se per res. En aquelles actuacions de gener-febrer del 71 va començar a estrenar algunes cançons que estava treballant. Moltes són les que formarien el disc Harvest, protagonista del programa d'avui, que es va acabar publicant el 15 de febrer del 1972. Era dimarts, això és un dels grans avantatges de la IA. La gravació es va allargar molt, gairebé tot l'any 71. Va començar quan va anar al programa de Johnny Cash, que es gravava a Nashville, el programa de televisió. I allà va entrar en contacte amb el productor Elliot Mazer, que el va convèncer per gravar algunes de les cançons noves que estigués treballant en el seu estudi de Nashville. I els músics, que diu, jo tinc uns quants músics de sessió. És la ciutat més musical dels Estats Units, Nashville. I així es va començar a gestar un disc que suposaria en la carrera de Neil Young, aquest quart disc, una mena de gir cap a les arrels del folk i del country, una miqueta més acústic que especialment els dos anteriors. El primer disc de Neil Young sempre l'he trobat una miqueta fluix. Aquests músics que va reclutar es van anomenar els Stray Gators, suposo que fent broma amb Stray Cat, que són els gats de carrer, i com que estaven per aquella zona del sud dels Estats Units, doncs els Stray Gators com els caimans de carrer, no? Aquests Stray Gators eren Ben Keith, Jack Nitzsche, Tim Drummond i Kenny Battery. Jack Nitzsche va acabar convertint-se parcialment en productor del disc, i a Nashville van gravar en dues sessions separades per dos mesos. Van gravar al febrer i després a l'abril. Una d'aquestes sessions de Nashville va donar com a fruit aquesta Out on the Weekend, que obre tan bé el disc. És una balada country que, com moltes cançons del disc, està dedicada a la seva imminent parella. Ell s'estava divorciant i està començant una relació amb l'actriu Carrie Snodgrass. La cançó aquesta parla del canvi de vida, de marxar de la ciutat cap al camp, comprar-se una pick-up per collir llenya i fer-se una hèrnia. Bé, jo sempre he trobat que les lletres d'en Young no són especialment brillants ni rodones, i analitzant-les a vegades pots trobar contradiccions, però quan la música està ben feta, la veritat és que ho passes per alt. La segona cançó és la que du el títol del disc, o li dona títol al disc, i torna a poder-se relacionar amb aquest canvi de vida cap al món rural, però després analitzarem una mica més de profunditat. La collita, Harvest.

A Harvest, aquí torna a parlar de Carrie Snodgrass. Ella li havia explicat coses sobre la seva mare, que era una dona conflictiva. Ho va fer durant una indiscreció provocada per un viatge de LSD que van fer de forma conjunta, Carrie i Neil. I en la lletra de la cançó va acabar explicant aquests records de la seva parella, especialment relacionats amb la seva mare. Es veu que la mare, que s'esmenta de forma explícita al principi de la cançó, quan estava en el procés ja de mescla final, entrava ja i sabia que parlava d'ella, i la senyora es posava a plorar escoltant la cançó. Tot i que és la cançó que dona títol a l'àlbum, no és de les més conegudes ni més estimades pel públic, però a Neil Young li he llegit en una entrevista dir que és la millor de tot el disc i una de les millors que ha fet mai. Potser entenc que la lletra és molt bona en aquest cas. Anem a la tercera cançó, que va ser una mica polèmica, però cal entendre el context per no prejutjar. Es titula Man Needs a Maid, un home necessita una criada. I clar, sembla, especialment a dia d'avui, un cant masclista més propi d'altres cultures que no pas l'amor lliure de finals dels 60 i principis dels 70. Però en realitat té a veure amb una pel·lícula que Carrie Snodgrass havia protagonitzat, que es deia Diari d'una mestressa de casa desesperada. I allà el seu personatge tenia un marit que la tenia pràcticament com una criada. Ara, si... En la seva època ja van criticar Neil Young i ell donava explicacions, però quan les masses se'ls hi posa una cosa al cap, aquest cap col·lectiu estrany, doncs costa molt matitzar el missatge. Aquesta és una de les dues cançons que són 10 al disc, de les dues que hi ha que sonorament s'escapen força del concepte que entenem del disc, perquè estan gravades a Londres amb la London Symphony Orchestra. Aquí hi ha la part de Jack Nitzsche que deia abans com a productor, que és qui escriu els arranjaments.

Arribem a la quarta cançó, que per a Neil Young va ser el mateix que Creep va ser per Radiohead. El va convertir en el músic de moment, del moment, el va portar al seu primer i únic número 1 com a single de tota la seva llarga carrera, i va recolzar moltíssim que el disc també fos del més venut de l'any. Igual que els hi va passar a Radiohead, va acabar odiant la cançó. La veritat és que és una cançó molt senzilla, amb una lletra excessivament naïf. Però hem d'entendre-ho perquè estava molt enamorat de Carrie Snodgrass i li volia donar un cor d'or.

La fonamental Heart of Gold, gravada també a Nashville, i on, com si fos poca cosa, els coristes són Linda Ronstadt i James Taylor. Es veu que també havien estat convidats al mateix show de Johnny Cash, el mateix dia que Neil Young, i sortint d'allà, ai, teníem una cosa a fer, doncs tinc una cançoneta que es diu Heart of Gold, igual podríeu venir a fer unes veus. Tot això passava a Nashville, aquesta gravació és del 8 de febrer de 1971. Nashville és la capital de la música d'arrel americana, la capital del country, podríem dir, i d'aquí, segurament, combinat amb el canvi de vida de Neil Young comprant-se el seu ranxo Broken Arrow i anant a viure allà amb Carrie Snodgrass, doncs potser d'aquí sortís la cançó que tanca la primera cara, que ja et diu, estàs preparat pel camp? Estàs preparat pel country?

0: El Fotiner, 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Donem la volta al disc i ens trobem amb un dels grans clàssics del Harvest, la complicada Old Man. Contràriament al que pensaríem d'entrada, aquest Old Man, aquest vell, no és el seu pare, que es veu que fins i tot el seu pare es pensava que la cançó anava dedicada a ell, sinó que la va escriure pensant en el masover del ranxo Broken Arrow que s'acabava de comprar. Aquest masover es deia Louis Ávila. I li va preguntar a Neil Young, que llavors tenia 24 anys, com pot ser que et compris una casa de 350.000 dòlars de l'any 72? He mirat una mica l'actualització i serien uns 2,5 milions d'euros. Neil Young havia publicat aquests discos amb... portava 3 en solitari i amb Crosby, Stills & Nash, es feia diners en aquella època. Neil Young li va dir: simplement, senyor, he tingut sort.

El banjo que heu pogut escoltar aquí, el toca James Taylor també. És un banjo que es veu que estava afinat com una guitarra, no l'afinació típica del banjo, sinó una de guitarra. Llavors, per això els crèdits posen guitar banjo. La setena cançó torna a Londres i és encara més exagerada la sensació de banda sonora que tenim amb There's a World. Torna a estar arranjada per Jack Nitzsche. La veritat, sembla una mica anada d'olla. Molta gent diu que està molt fora del disc. Jo em plantejo que potser, per estimar tant el disc des de que era molt jove, no em grinyola tant com li pot passar a algú altre.

Després d'aquesta raresa dels de Gold, tornem a tocar de peus a terra amb la ja més electrificada Alabama. Una cançó on descriu de manera punyent l'estereotip de la personalitat del sud. Va passar que hi va haver gent de la regió que es va sentir ofesa perquè ella es fixava amb els tòpics menys agradables de la gent del sud, del racisme, etc., el conservadorisme. Però d'aquestes reaccions que van haver-hi per la zona, va haver-hi una de molt interessant, que va ser la del grup Lynyrd Skynyrd, que en resposta van escriure Sweet Home Alabama, cablejats amb Neil Young.

Alabama està gravada a l'estudi del graner de Broken Arrow al setembre del 71. Es nota que ja estava molt millor de l'esquena i podia agafar la guitarra elèctrica. La novena i penúltima del disc també és una de les cançons més estimades pels fans de Neil Young i tracta sobre els perills de la incipient heroïna a principi dels 70. Curiosament, se sol pensar que està dedicada a Bruce Berry i Danny Whitten, però ells, aquests dos companys de carretera de Neil Young, van morir després que aquesta cançó es publiqués. Potser sí que parla més del fet de com estaven en una davallada per culpa d'aquesta droga. És The Needle and the Damage Done, i aquesta és l'única cançó que està gravada en un directe a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, la famosa UCLA. És de principi del 71, Neil Young tot sol.

I arribem al final del disc. La darrera cançó que va gravar també ho va fer al ranxo de Broken Arrow, i tornem a sentir més electricitat. L'hèrnia està curant i podem gaudir de les punxades de la seva guitarra Gretsch White Falcon.

Doncs aquesta, Words Between the Lines of Age, és la darrera cançó del disc. La lletra, la veritat, no s'entén molt, però hi ha qui diu que són els primers indicis de problemes amb Carrie Snodgrass, que ella tenia una vida molt dissoluta, amb molts amics sempre a casa, i ni allà on trobava que hi havia massa gent, que hi havia massa paraules, i d'aquí ve potser el títol. És una cançó idònia per tancar el disc, dura gairebé 7 minuts, i té un fade-out que demostra que està tocada en directe i que hi havia molta improvisació en general a les gravacions que feia Neil Young. El que estem escoltant avui és l'edició del 50 aniversari, que es va publicar el 2022, una caixa espectacular, amb un llibre, diversos CDs, DVDs, i per això podem posar alguns extras per acabar el programa. Hi ha tres cançons que surten en un petit sobre, que posa que són els outtakes, cançons que van quedar descartades del concert, de la gravació del disc. És Bad Fog of Loneliness, Journey Through the Past, que l'aprofitaria l'any següent per una banda sonora, és com un petit, com un EP, diguéssim, no és un disc. I després Dance, Dance, Dance. Clarament són cançons que estan menys treballades perquè no tenen tota la postproducció. A part d'això, posarem alguna coseta de potser del concert de la BBC o alguna altra sorpresa al final del programa. Ens acomiadem, en tot cas, fins la setmana que ve, que encara igual ens quedem a l'any 72, eh?

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de bossa a mig fet. Mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Vine'm a buscar.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.